el cor de vos falung cun eint il got, divisau per Angelo Czarner de Velden, che festive schotz a tjonten uf ons. Nus vinti ad vosa gratuazione screta, quella è per dus jubilars jumelins, nomnada mein per Josef Arpagaus de Falera, a sia sora Irma Roth Arpagaus de Valchwil a Zug, els festiveschen 90 ons. De dels vinti visau, Nus fedei noz in viva sils Jumelins Irma e Josef de Falera. Era cun lur 90 ans staten els aung Adina Kalms. El habitescha aung Adina El Grijun, ella anflenins a Zog. Cordiala gratulazion a domis dus jubilars per tot quels ons. Tots venien ots speres vi per star in teg de cumpinia, ai dat bunas bubrondas e buna maglia, ascia che nus venin mai ad emblida quai di. Las gratulaziuns deriven de Priska Hürlimann Roth, apels jubilars jumelins Irma Roth Arpagaus e Josef Arpagaus, vengi vijau una canzun de la Societat de Musica Falera, nustatlein la Fuchsgraben Polka.